paraules amb aquesta selecció musical. Això és la Xalana de Ràdio Capital. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Estàs escoltant la sessió més petarda de Ràdio Capital, La Xalana.
1: Oh. Fresh sound.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4. The best music from the past.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista. Amor.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
4: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Hola!
2: Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
3: Adéu, que vagi
4: molt bé.
5: Visca l'Empordà.
6: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7. 25 anys.
2: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 8. El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
2: Ei, ja saps què faràs el dissabte 3 d'octubre?
3: Encara no.
2: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
3: On la fan?
2: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, Pare Claret i molts més. D'acord, però què hi trobaré?
3: Bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
2: Doncs hi anem.
1: Botiga al carrer de Girona, 3 d'octubre. Amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
2: Ei, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música. Boi. Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
8: La ràdio de l'Empordà. Una passió de primera. Un sentiment de primera. I, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
9: Aquest dissabte a les 9, Càdiz-Girona.
8: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
10: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
11: 25 anys.
12: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
13: Ràdio Capital.
11: 25.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
2: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
3: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
2: I el manteniment?
3: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
4: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
7: Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
11: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
12: I a Mer Ràdio, també. Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores. I això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
13: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
12: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
14: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Pajau d'Havaneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Mana, mana.
5: Maxil·loestètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·loestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
6: Maxil·loestètic. Treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
7: Maxil·loestètic.
8: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
9: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
10: Vall-llobrega celebra la seva Festa Major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de Festa Major, cerca birra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de Festa Major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, habaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
11: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
12: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
10: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
1: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
13: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
14: I a Més Ràdio, també.
13: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
14: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
13: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I sopem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
13: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moment i Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
14: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
3: Vall-llobrega celebra la seva festa major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de festa major, cerca birra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de festa major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
4: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
5: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
6: Manà, manà. Maxil·la
7: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
9: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
10: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
11: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de ser.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya.
20: El govern de tothom.
21: Ei, tu!
22: Sí, tu!
23: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
21: Boi!
23: Reserva el 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró.
21: Ens veiem a la pista.
24: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
25: I amb la ràdio, també.
24: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
25: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
24: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: sun. Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
3: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: Vall-llobrega celebra la seva Festa Major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de Festa Major, cerca birra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de Festa Major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
8: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
9: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
10: Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
11: Una passió de primera.
1: un sentiment de primera. I, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
11: Aquest dissabte a les 9, Cádiz-Girona.
1: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
12: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
13: Si apostes pels productes de la terra, escolta la ràdio més propera.
14: Ràdio Capital. Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Movent i Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
4: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
5: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
6: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram. De color!
9: Els hem vist als escenaris i a les xarxes fent seves les cançons dels altres. Ara és el moment de descobrir les seves. Brou estrena De Colors. Brou, De Colors, amb el suport del Departament de Cultura.
10: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
11: I amb la ràdio, també.
10: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
11: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
10: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: 5 anys.
1: Hola, què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale,
1: que vagi
2: bé. Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3.
0: Vall-llobrega celebra la seva Festa Major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de Festa Major, cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de Festa Major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, va, habaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials. Ei, tu! Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música. Boi! Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
6: Manòmena.
7: Maxil·la Estètic.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·la Estètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
6: Fenomenal.
7: Maxil·la Estètic.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: La millor música per sentir-se bé.
12: Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
8: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
9: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I sopem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya.
17: El govern de tothom.
18: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
19: Una passió de primera, un sentiment de primera, i és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
20: Aquest dissabte a les 9, Càdiz, Girona.
19: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
3: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
21: La ràdio

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem...
0: Ràdio Capital.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
3: Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, el polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
4: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
8: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
9: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
10: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
11: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
12: Amb Marc Clapés.
11: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
12: La primera llista.
13: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
15: 25 anys.
16: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
13: Ràdio Capital.
15: 25 anys.

com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just 7 dies hem deixat el número 1 a les mans de UGL amb el tema Moving to the Sun, un dels èxits que han marcat aquest estiu. Veurem si repetiran el lideratge o no. En una primera llista que avui tindrà 3 noves incorporacions entre les 40 posicions i també 3 novetats a la categoria dels aspirants, totes elles cançons de casa. Per tant, avui, una llista ben catalana, la que ens queda. Comencem el repàs i ho fem amb Joe i el seu End of Beginning, una cançó que porta 36 setmanes a la primera llista i que es queda ja a les portes d'abandonar-la.

0: estat un bon estiu pel Miqui Núñez. Un altre cop és la seva última proposta i en baixa una. De la 38 a la 39. Precisament a la 38 hi tenim la primera de les tres entrades. Se l'emporta Guillem Gisbert, el que va ser... El que és encara, perquè estan hivernant, però tornaran, estic convençut, els Manel. Guillem Gisbert avança el seu nou projecte en solitari amb aquesta cançó que ens encanta. Entra a la llista, això es diu Entretén-me.
1: Número 38.

7 dies es van incorporar des de la 40 i, evidentment, ja pugen. La seva segona setmana per Gina Stein i Nil Moliner es queden a la 36. Això es deia Amb qui estaràs. A la 35, un artista que ha perdut el seu cognom. Ara es faria amb el seu nom, de pila, Miley. Miley Cyrus, Miley pels amics, ens presenta aquest Vasper Suede, el tema que donarà títol al seu nou treball, que està ja, ja caigut, ja el tenim aquí. La cançó entra a la llista des de la 35. Let's go.

0: Avui seran protagonistes a la segona hora Siri Erland. Hem escoltat aquest tututurú. Després de 27 setmanes manté posició a la 33, però a la segona hora et presentarem la seva última proposta estrenada recentment. Ara, però, ens anem de nou a la categoria dels aspirants. Hem mencionat a Siri Erland, però hi tenim una altra banda aquí, en aquesta categoria, un altre artista, en aquest cas, estancat en aquesta categoria des de fa ja unes quantes setmanes. Parlem de Karol G al costat de Bruno Mars, que encara no entren. Veurem si ho aconseguiran amb aquest estil.
1: Aquesta cançó vol entrar

Ritmal de Bibi Rexha, New Religion, setmana número 25 a la primera llista en cau una. També va ser una posició Energia, un èxit de Doctor Prats que ens acompanya des de fa molts i molts mesos i encara té una bona posició. Número 3.

Olivia Rodrigo, caiguda de 3 places per Drop Dead des de la 27 a la 30. A la 29 hi tenim la tercera entrada, se l'emporta Adela, aquesta artista que formava part de Cat's Eye, abandonant la banda, i ara està en solitari, li està anant la mar de bé. Aquesta és la primera que hem conegut, però atenció perquè està a punt de despuntar amb una altra cançó que es diu Nicole Kidman. De moment l'escoltem amb Ain't in Los Angeles, que entra a la llista.

0: des de la 28 per Ariana Grande. Head the time, you love me, la soltem des de la 28. De seguida la 27, abans ens anem de nou a la categoria dels aspirants per posar-nos romàntics, per escoltar la veu de Sean Spiro. La tindrem en concert el 2027 a Barcelona amb totes les entrades exaurides des de fa mesos. Hi ha una gran expectació, que és ben bé el títol d'aquesta cançó. Great Expectation, la nova cançó de Sean Spiro, que continua a la categoria dels aspirants, però estem convençuts que entrarà perquè ens posa la pell de gallina.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: d'acord amb aquesta versió del Far del Sud, versió remix a càrrec de Jordi Roca, Jordi Stone, en suma dues des de la 26. A la 25 seguim a casa per escoltar els Catarres amb aquesta cançó que ens encanta, diumenge, sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

Tame Impala avui tindran protagonisme a la segona hora de la llista. Ja descobrirem per què. Recordem que tenen una altra cançó en Loser, veurem a on la situarem, però tindrà una bona notícia. De moment, des de la posició 23, Dràcula, versió remix amb la veu de Jenny, en baixa dues. Després de 39 setmanes, és evidentment rècord de permanència. Ens anem a la 22, pujada d'un lloc per Shine, la cançó de Yugel, French Montana i David Guetta. Número 22.

0: L'Alfred García, un dels artistes mimats a la primera llista. Aquesta cançó no haurà aconseguit el número 1, però porta ja 13 setmanes a la primera llista, baixant, això sí, 5 posicions. Vine'm a buscar l'Alfred García per tancar hora, però abans de tancar grans anem a recordar un número 1 històric de la primera llista. Avui no serà molt històric perquè només ens anem 2 anys enrere per recuperar una cançó que ho va petar moltíssim l'estiu del 24. Parlem de la Marina Està Morena, Figa Flowers, que tornen a sonar com un dels grans números 1 de la primera llista.
1: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1 de la primera llista.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
2: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
3: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
4: I amb la ràdio, també.
3: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores. I això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
4: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
3: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
5: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
0: Escoltes la primera llista.
6: Amb en Marc Clapés.

0: Doncs amb Bruno Mars hem obert la segona hora de la llista. Això es deia On My Soul, des del seu treball de Romantic, cançó que ens dona molt bones vibracions i per això situem des de la 20. De seguida continuem escalant posicions, encara hem d'escoltar la pujada més important de la setmana, que la tindrem d'aquí un moment. Abans, però, recordem que els que us acabeu d'incorporar us heu perdut l'entrada de Guillem Gisbert des de la 38 amb Entretenme. També entra la Miley des de la 35 amb Vesper Suede i des de la 29 Adela amb Ain i Los Angeles. Per tant, hem fet les tres entrades. També avui hem abandonat la llista Max Navarro amb Inigualable, també Pity Pan amb Negrita i Flashy Ice Cream amb Imagina. Per tant, tres entrades, tres sortides. I també hem de presentar cançons a la categoria dels aspirants. A la primera hora hi hem posat a Sien Espíreu i també Carol G, i ara toca fer una de les tres estrenes que tenim per fer. La primera ens la porta la Ludwig van amb una cançó que realment es va estrenar doncs fa cosa d'un any. Forma part del seu últim treball d'estudi. Per cert, la Ludwig van ha estat notícia aquesta setmana perquè han guanyat el Premi Cerveri per la lletra d'Enganyar-te, una de les millors cançons de l'últim treball de la Ludwig. Doncs bé, en aquest mateix disc teníem una cançó d'aquelles de pell de gallina que ens ve de gust escoltar i que creiem que serà també un bon èxit per aquesta tardor que estem ja a punt d'engegar. Que bonic! És una d'aquestes cançons de pell de gallina de la Ludwig van que aspira a entrar a la llista.
1: Aquesta cançó aspira

Doncs és la pujada més important de la setmana, o una de les pujades importants, perquè avui en tenim dues que sumen 11 posicions. Aquesta n'és una, Karol G, Jude Lyne i Rusovski, amb aquest Baby Wow, segona setmana a la llista, i ja la tenim a la 18. A la 17 manté plaça Somebody, My Body's Not Ready.

0: Ets, atenció, perquè avui abandonen el top 10, passen de la 10 a la 15, això vol dir que tindrem almenys una nova entrada entre les 10 primeres. Veurem qui se l'emportarà o qui se les emportaran, perquè ja us podem avançar que tindrem més d'una. A la número 14 hi tenim l'altra pujada important de la setmana, 12 posicions, se l'emporta Teddy Swims, tercera setmana per aquest Mr. Know It All, sap tot, absolutament tot aquest home, i em suma 11.
1: La cançó que més puja.

0: Tercera setmana per Michiko, en suma 7. S'aproxima al top 10 aquesta cançó de la 20 a la 13. De seguida a la 12, a la 11, i obrim el top 10 abans de nou a la categoria dels aspirants per estrenar, doncs, la nova de Cyderland. Després del tututuru, no en tenen prou i volen continuar sonant al nostre imaginari i ens acaben de presentar l'última. Sempre podrem dir ara això. Quina és l'última de Cyderland? Doncs mira, l'última. S'estrena ja a la primera llista, l'última de Cyderland.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Doncs aquí tenies a Banda Neon. Avui abandonen el top 10, se situen des de la número 12, en cauen 6 a la primera llista. A la 11 hi tenim una pujada d'un lloc per Boston, l'èxit d'Stella Lefty, que avui s'aproxima al top 10.

0: Doncs bé, acabem d'escoltar Estela Lefty des de la 11, Boston, i abans d'obrir el top 10 i descobrir les 10 cançons més importants de la setmana i també descobrir les dues entrades que hi tenim, ens anem a la categoria dels aspirants per estrenar l'última de les novetats que t'hem de presentar aquesta setmana. I ens la porta una banda que encara mai havien sonat a la primera llista, es diuen Gorra Neta. Estem molt contents que debutin en el programa perquè la veritat és que ens han, podrien dir, enamorat amb una cançó que es diu Marta. Una cançó que es va estrenar, doncs, el mes de març, però que ara ha tingut una nova volada, ha arribat amb aquesta cançó que està sonant a tot arreu, un senzill que parteix d'una història tan peculiar com la d'un nen que es perd a la muntanya. Un tema que combina tocs de pop rock i ska amb melodies que enganxen de mala manera i que es consoliden amb aquesta proposta en català que estem convençuts que serà tot un èxit. Gorra Neta, arriben a la primera llista amb Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: amb els Amics de les Arts. Segurament t'estimo, es queda la número 10, la cançó que ens serveix per començar el compte enrere per descobrir el número 1, si continua a les mans de Yugel o no. A la 9, primera de les dues entrades que tenim al top 10, se l'emporta Tame Impala. Bones notícies per aquest loser que en 4 setmanes en suma 4 i ja està a la...
1: Número 9.
0: Bones notícies per aquest loser que en 4 setmanes en

30 ho fan, que continuen fent el seu camí ascendent a la primera llista molt a poc, molt lentament. De fet, porten 19 setmanes amb nosaltres i encara no han liderat mai, però bé, veurem si algun dia ho aconseguiran. De moment estan a la 8, anem tirant. A les 7, la segona entrada dintre del top 10 se l'emporta l'Escatxai. Amb aquest senzill que es diu Animal, en suma 4, passa de la 11 a la

0: Ha estat l'èxit de l'estiu i encara continua tenint presència al top 10 de la primera llista. L'hem escoltat des de les 6, la graciosa l'èxit de Quevedo i Elvis Crespo, que es va estar 3 setmanes al número 1 de la llista. A les 5 pugen dos llocs, Dani Sixiskit i Que s'aturi el temps.
1: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'airet per la finestra.
2: Número 5.

0: Valentina, porta-lo que...
1: Ja va liderar la primera llista i ja li toca anar perdent pistonada. Joan Dausà, Mama Duixa, Papi, posa'l al disc, la cau, la tenim situada. Des de la 4 ens baixa dues, de la 2 a la 4. A la 3, pujada de dos llocs, cada cop més amunt, Tempac City, Selfaway.

0: i Ultranater perden el lideratge de la primera llista. Moving to the Sun és una cançó que perd el primer lloc de la llista i, per tant, avui a la primera llista tindrem un nou número 1. Un nou número 1 que se'n va a les mans d'una gent que tampoc havien liderat mai la primera llista. Another s'emporten el número 1 de la primera llista amb aquesta cançó que ens encanta, és brutal. Talk to You és el nou líder de la primera llista. Ens retrobem d'aquí una setmana amb més èxits. Que vagi bé, bona setmana.
1: Primera llista amb Marc.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
2: Ei, tu!
3: Sí, tu!
2: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
3: Boy.
2: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
4: Vall-llobrega celebra la seva festa major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de festa major, cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de festa major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
5: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
6: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
7: Mana, mana. Maxil·lo
8: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·lo Estètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·lo Estètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·lo Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·lo Estètic, treballem pel teu somriure.
7: Mana, mana.
10: Maxil·lo Estètic.
11: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
12: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
13: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
14: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: Es ocupem a les millors taules del món.
16: En aquesta terra protegim i acollim.
17: Fem barri i fem pinya.
18: I fem i no deixem de fer.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
21: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
20: I amb la ràdio, també.
3: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
20: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
3: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
21: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.
22: Per molt

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital. 25

0: man. And I wanna go home.
1: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Canet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: la veritat. Són les 9.
2: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
5: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabor d'Itàlia, a casa teva.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat, en mans de qui coneix l'Empordà.
8: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-8312. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Aquest diumenge 20 de setembre tens una cita a Fonteta. Arriba una nova edició de Forallac, Origen a taula. Una jornada per assaborir, descobrir i gaudir del nostre territori. Productors locals, gastronomia, tastos de vins, cuina en directe i activitats per a tota la família. De 10 del matí a 7 de la tarda, Fonteta t'espera. Forallac, Origen a taula. El territori, a taula. Consulta el programa i reserva les activitats a forallac.cat o a Instagram.
10: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
11: Aquest dissabte a les 9, Càdiz, Girona.
10: Escolta dia de partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Dia de partit, amb el suport d'Estrella Damm.
11: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè teniu la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més,

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10. En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, ven el concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
3: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
1: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma Hotels de Blat Genero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Els caps de setmana no posem filtres. La sessió musical més petarda amb en Marc Clapés. A Ràdio Capital, evidentment.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si apostes pels productes de la terra, escolta la ràdio més propera.
3: Ràdio Capital.
2: Ràdio

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les dues.
2: El programa més potardo de Capital. La Xalana, amb Marc Clapés.